te n'adones, es trenca, se'n va donant una empenta, deixant un regust amarg. Avui que els teus ulls em miren, he tornat a sentir pena. Ella t'ha girat l'esquena i no creus que s'ha acabat. Dius que és un somni,